Rossi Patricelli. Tant de temps buscant fins i millor local, si vol, o no la veu d'ompli si tenia ara local. A tu n'hi per la vela, a l'hora que li mores mai de tenia falta. I després, i demà, tenc que cura tu i el tempo. Se te la cura tu i el tempo, ma que ese sempre ataca. No hi ha hagut si vere, a ser a tu ja un moro pare, com va ser,